acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: Ripollet Ràdio. 91.3. L'emissora municipal. Ripollet
3: Ràdio. La municipal fa 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

clothes.

like a bad girl should.

0: Ripollet Ràdio 91.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you...

0: 91.3.
1: La millor música.
2: Hey, hola.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juliol, el darrer abans de la parada estiuenca. Es van presentar 7 punts on destaca l'aprovació de la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències, on tots els grups municipals hi van votar a favor, a excepció de vots que es va abstendre. També es van aprovar les festes locals de l'any vinent, que seran el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, dilluns de festa major. Podeu recuperar el ple i escoltar tots els acords a la web de Ripollet Ràdio o al canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha aprovat aquest mes de juliol el protocol d'atenció a les discriminacions racistes, un instrument que estableix els mecanismes municipals per prevenir, detectar i abordar qualsevol situació de discriminació per motius racials o ètnics que es produeixin al municipi. El protocol neix amb la voluntat de reforçar el compromís municipal amb la igualtat del tracte i la defensa dels drets humans i la construcció d'una ciutat cohesionada, inclusiva, lliure de racisme. Es tracta d'un document pioner a Catalunya pel que fa a l'abordatge de les discriminacions racistes en l'àmbit municipal. Amb això es reflecteix el compromís del govern municipal per lluitar contra tot tipus de discriminacions a la nostra vila. El protocol ha estat fruit del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona mitjançant la consultoria LAGROC i SOS Racisme i ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'Ajuntament i altres administracions, així com del món associatiu i la ciutadania. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 조심하세요.
1: 91.3
2: Ripollet Ràdio, tenim la millor música.
3: Ripollet Ràdio, 91.3 FM.

0: competències, on tots els grups municipals hi van votar a favor, a excepció de vots que es va abstendre. També es van aprovar les festes locals de l'any vinent, que seran el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, dilluns, a Festa Major. Podeu recuperar el ple i escoltar tots els acords a la web de Ripollet Ràdio o al canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha aprovat aquest mes de juliol el protocol d'atenció a les discriminacions racistes, un instrument que estableix els mecanismes municipals per prevenir, detectar i abordar qualsevol situació de discriminació per motius racials o ètnics que es produeixin al municipi. El protocol neix amb la voluntat de reforçar el compromís municipal amb la igualtat del tracte i la defensa dels drets humans i la construcció d'una ciutat cohesionada, inclusiva, lliure de racisme. Es tracta d'un document pioner a Catalunya pel que fa a l'abordatge de les discriminacions racistes en l'àmbit municipal. Amb això es reflecteix el compromís del govern municipal per lluitar contra tot tipus de discriminacions a la nostra vila. El protocol ha estat fruit del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona mitjançant la consultoria LAGROC i SOS Racisme i ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'Ajuntament i altres administracions, així com del món associatiu i la ciutadania. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juliol, el darrer abans de la parada estiuenca. Es van presentar 7 punts on destaca l'aprovació de la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violència.

0: d'una ciutat cohesionada, inclusiva, lliure de racisme. Es tracta d'un document pioner a Catalunya pel que fa a l'abordatge de les discriminacions racistes en l'àmbit municipal. Amb això es reflecteix el compromís del govern municipal per lluitar contra tot tipus de discriminacions a la nostra vila. El protocol ha estat fruit del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona mitjançant la consultoria LAGROC i SOS Racisme i ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'Ajuntament i altres administracions, així com del món associatiu i la ciutadania. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juliol, el darrer abans de la parada estiuenca. Es van presentar 7 punts on destaca l'aprovació de la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències, on tots els grups municipals hi van votar a favor, a excepció de vots que es va abstendre. També es van aprovar les festes locals de l'any vinent, que seran el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, dilluns de festa major. Podeu recuperar el ple i escoltar tots els acords a la web de Ripollet Ràdio o al canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha aprovat aquest mes de juliol el protocol d'atenció a les discriminacions racistes, un instrument que estableix els mecanismes municipals per prevenir, detectar i abordar qualsevol situació de discriminació per motius racials o ètnics que es produeixin al municipi. El protocol neix amb la voluntat de reforçar el compromís municipal amb la igualtat del tracte i la defensa dels drets humans i la construcció d'un

0: puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

91.4.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juliol, el darrer abans de la parada estiuenca. Es van presentar 7 punts on destaca l'aprovació de la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències, on tots els grups municipals hi van votar a favor, a excepció de vots que es va abstendre. També es van aprovar les festes locals de l'any vinent, que seran el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, dilluns de festa major. Podeu recuperar el ple i escoltar tots els acords a la web de Ripollet Ràdio o al canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha aprovat aquest mes de juliol el protocol d'atenció a les discriminacions racistes, un instrument que estableix els mecanismes municipals per prevenir, detectar i abordar qualsevol situació de discriminació per motius racials o ètnics que es produeixin al municipi. El protocol neix amb la voluntat de reforçar el compromís municipal amb la igualtat del tracte i la defensa dels drets humans i la construcció d'una ciutat cohesionada, inclusiva, lliure de racisme. Es tracta d'un document pioner a Catalunya pel que fa a l'abordatge de les discriminacions racistes en l'àmbit municipal. Amb això es reflecteix el compromís del govern municipal per lluitar contra tot tipus de discriminacions a la nostra vila. El protocol ha estat fruit del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona mitjançant la consultoria LAGROC i SOS Racisme i ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'Ajuntament i altres administracions, així com del món associatiu i la ciutadania. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio arriba l'estiu. Gaudeix de l'estiu amb Ripollet Ràdio.

0: DJ. 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juliol, el darrer abans de la parada estiuenca. Es van presentar 7 punts on destaca l'aprovació de la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències on tots els grups municipals hi van votar a favor, a excepció de vots que es va abstendre. També es van aprovar les festes locals de l'any vinent, que seran el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, dilluns de festa major. Podeu recuperar el ple i escoltar tots els acords a la web de Ripollet Ràdio o al canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha aprovat aquest mes de juliol el protocol d'atenció a les discriminacions racistes, un instrument que estableix els mecanismes municipals per prevenir, detectar i abordar qualsevol situació de discriminació per motius racials o ètnics que es produeixin al municipi. El protocol neix amb la voluntat de reforçar el compromís municipal amb la igualtat del tracte i la defensa dels drets humans i la construcció d'una ciutat cohesionada, inclusiva, lliure de racisme. Es tracta d'un document pioner a Catalunya pel que fa a l'abordatge de les discriminacions racistes en l'àmbit municipal. Amb això es reflecteix el compromís del govern municipal per lluitar contra tot tipus de discriminacions a la nostra vila. El protocol ha estat fruit del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona mitjançant la consultoria LAGROC i SOS Racisme i ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'Ajuntament i altres administracions, així com del món associatiu i la ciutadania. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juliol, el darrer abans de la parada estiuenca. Es van presentar 7 punts on destaca l'aprovació de la moció per garantir uns espais de festa major lliures de violències, on tots els grups municipals hi van votar a favor, a excepció de vots que es va abstendre. També es van aprovar les festes locals de l'any vinent, que seran el 17 de maig, la segona Pasqua, i el 30 d'agost, dilluns de festa major. Podeu recuperar el ple i escoltar tots els acords a la web de Ripollet Ràdio o al canal de YouTube de Ripollet TV. L'Ajuntament de Ripollet ha aprovat aquest mes de juliol el protocol d'atenció a les discriminacions racistes, un instrument que estableix els mecanismes municipals per prevenir, detectar i abordar qualsevol situació de discriminació per motius racials o ètnics que es produeixin al municipi. El protocol neix amb la voluntat de reforçar el compromís municipal amb la igualtat del tracte i la defensa dels drets humans i la construcció d'una ciutat cohesionada, inclusiva, lliure de racisme. Es tracta d'un document pioner a Catalunya pel que fa a l'abordatge de les discriminacions racistes en l'àmbit municipal. Amb això es reflecteix el compromís del govern municipal per lluitar contra tot tipus de discriminacions a la nostra vila. El protocol ha estat fruit del treball conjunt amb la Diputació de Barcelona mitjançant la consultoria LAGROC i SOS Racisme i ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'Ajuntament i altres administracions, així com del món associatiu i la ciutadania. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi ha cinema familiar en català amb la projecció de Buffalo Kids. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.
1: Attention, please. It's taking up the chapter by number 73 for Rimini, Italy.

0: 91.3.
1: La millor música.
2: Desde que era bien pequeña,

Bongo Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey.

You have no war.